0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Tant si ets de Stories o de Reels
1: o només dels que defineixen.
0: Segueix-nos a Instagram.

0: Era Juan Magán, al costat d'Omar Montes, que han volgut fer la versió aquest 2026, ja d'un temacle increïble, que tots hem cantat i ballat amb tota la passió del món en plena festa estival, eh? No m'estranya. Mira, per exemple, Sant Joan, que està a tocar ara mateix. Ayer la vi, bé, bailando por ahí, eh? 2026. Així és com arrenquem aquesta última horeta del Despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra. De seguida, per aquí, la Maria López ens explica que ha sigut el més xocant, el més sorprenent de la setmana i que més ha donat que parlar a les xarxes. Però abans, tot una reina que ha triomfat arreu del món. Gracie Abrams, That's Not So True.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.

dejo, no señora. Salud, mi reina, que estaba el bon consell del Manuel Turizo. Las 10 i 9 minuts. Ojo, peligro, ui, perquè s'acosta la primera gran onada de calor de l'any i ho farà amb ganes, tot indica. Avui divendres, pocs canvis, eh? Tindrem sol en general, núvols al Pirineu i calor ben intensa. Màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus i més xafogó, xafogó a la costa, sobretot. Nit tropical, doncs també, eh? En molts punts i costarà de dormir aquesta nit també, però el més fort encara ha d'arribar, que és el que més espanta, potser. A partir de demà dissabte, el termòmetre començarà a pujar amb més decisió i ja podríem veure els primers 40 graus a Ponent o a la Vall de l'Ebre. De cara, doncs, al final del cap de setmana, diumenge arrenca oficialment l'estiu, que tenim moltíssimes ganes de rebre'l amb els braços oberts, però una mica menys de calor, però això no serà així. I ho farà per la Porta Gran, això sí. Entre diumenge i dimarts tindrem el gran pic de calor amb temperatures de fins a 8 o 12 graus per sobre del que seria la mitjana habitual per aquesta època. Parlem d'una onada de calor en tota regla. Molta calor de dia i també de nit, mínimes per sobre dels 20 graus de manera general i fins i tot nit tòrrides a la costa, amb més de 25 graus. Ambient carregat, pols en suspensió, sensació de xafogó molt marcada i sembla que a partir de la revetlla de Sant Joan la calor afluixarà una micona però continuarà, doncs, per sobre de la mitjana. Així que ja ho saps, toca hidratar-se, buscar les ombres, intentar no fer exercici a les

0: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: Amb un cafetó a la mà, obrim un treball que ha arribat quan havia d'arribar. Nova carrera en solitari, Leire Martínez. Atenció que té nova cançó als 40. Des de l'Anda ja, amb el cafetó a la mà, arriba Cabeza de Ratón.

0: I Just Might, és com s'anomena això. Bruno Mars, m'encanta. Bé, per cert, no sé si ho sabies, però Bruno Mars té unes a la màniga. Ha tret un disc que es diu The Romantics, però n'ha de sortir un altre aquest any, ple de col·laboracions. Esperem a veure què passa. Va, en 3 minuts arribem a 11:15 del matí. Maria López, bon dia.
1: Bon dia, Víctor, com estàs?
0: Com estàs?
1: Molt bé. De divendres.
0: Ja divendres, com ha anat aquesta setmana?
1: Molt bé, la veritat, molt bé. Molta feina, però ja estem arribant a la recta final.
0: Així m'agrada, que vinguis amb la feina feta, ben treballada.
1: Sí, però ara ja estic pensant en l'estiu, vull dir, ja està.
0: Encara ens queda, va.
1: Queda una miqueta per les vacances, però queda poc.
0: Queda poquet. Sí. Què ens portes avui?
1: Vinga, va, doncs avui parlem de Salou, perquè s'ha convertit en el Miami dels anys 60.
0: Com?
1: Així és. Recordes que l'altre dia parlàvem de Paul Mescal i del seu pas per Barcelona?
0: Sí.
1: Doncs ara mateix es veu que es troben a Salou, indret que s'ha convertit en l'escenari del rodatge de la pel·lícula biogràfica sobre els Beatles.
0: Opa! Tell you something, I think you'll understand. Acabem de saltar no sé quantes generacions ara mateix,
1: El passeig marítim s'ha omplert de figurants vestits d'època, de Mustang i Cadillac, de cotxes clàssics, intèrprets com policies amb moto, publicitat de vacances a la platja i cereals Kellogg's. Es tracta d'aquest esperat biopic, que vam parlar l'altre dia, sobre la mítica banda de música britànica que dirigeix Sam Mendes i que sortiran 4 pel·lícules interconnectades, cadascuna d'elles centrades en un membre. Harris Dickinson serà John Lennon, Barry Cogan encarnarà Ringo Starr, Joseph Quinn donarà vida a George Harrison i recordem que Paul Mescal farà de Paul McCartney i que ja es va deixar veure per Barcelona fa un parell de setmanes. Doncs així és, perquè Salou no és l'únic municipi català que acollirà el rodatge d'aquest esperat biopic, sinó que també ha passat per Barcelona, on el quartet de Liverpool va oferir un gran concert a la Monumental l'any 1965, que per cert va ser l'únic concert a Barcelona que van fer i era el tancament de la seva gira europea d'aquell any.
0: Quina ironia, no? És a dir, que només fessin un sol concert a Barcelona i estan gravant part de les pel·lícules aquí a Catalunya.
1: Així és, per això també han gravat dins de la Monumental i tot i el secretisme del projecte, perquè és veritat que no estan dient gaire cosa, tot això són rumors i coses que veiem per les xarxes, doncs diuen que altres localitzacions possibles serien l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on creiem que van gravar fa un parell de setmanes, i alguns barris de Barcelona, com Poblenou i Gràcia, on van veure el Paul Mescal, no? Passejant pels carrers de Gràcia.
0: Casualment. Déu-n'hi-do.
1: Ja veurem la pel·lícula quan surti, Víctor.
0: A veure, anirem apuntant localitzacions.
1: Sí.
0: Què més?
1: Vinga, va, doncs continuem, perquè la NASA busca artistes de totes les àrees per promocionar les seves missions.
0: Va, parlem de la NASA, parlem d'ella. Perquè a ell li agrada molt l'espai,
1: És veritat. Doncs fa unes dècades és veritat que les missions de l'espai atreien moltíssima atenció mediàtica, però ara les missions es forgen sense que la gent presti massa atenció. És per això que la NASA vol canviar això des de ja i acaba de publicar una oferta de col·laboració en la qual busquen artistes que comparteixin històries de les seves principals missions per fer-les atractives pel gran públic. Des de documentalistes a cineastes de ficció, passant per narradors, poetes, compositors, músics i altres tipus de creadors. Aquests socis tindran l'oportunitat d'acudir a les instal·lacions de la NASA als Estats Units amb l'objectiu d'aprendre sobre el programa espacial. Podran entrevistar el personal per obtenir informació i tot això serà per 2 programes. El programa Artemis, que vam parlar de la playlist en aquell moment, que inclou ara la missió Artemis 3 i Artemis 4 i el programa Propulsió Nuclear.
0: Això comença a ser com les PlayStations,
1: Exacte.
0: Anar sumant números.
1: Què et sembla, Víctor? Ens apuntem perquè ens agafin?
0: Home, sí.
1: Anem de viatge a la NASA?
0: I si cal, ens inventem un grup i cantem.
1: Sí.
0: I cantem.
1: A fer entrevistes a la NASA.
2: Aixequem persianes i els ànims han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Amb un peu a Màlaga i l'altre a les Illes Canàries. Arriba aquesta cançó. La Lola Índigo torna amb el canari Lucho R. Caixos diu el bachatón de la L.

0: Aquí estaba Lola Índigo, Lucho RK, això que s'anomena el bachatón de la L. Sona d'estiu, eh? Sona a Caribe Mix. Déu-n'hi-do. Va, Maria, crec que t'ha quedat alguna cosa per explicar-nos.
1: Vinga, avui tanquem parlant dels futurs Premis Grammy que s'entregaran el 7 de febrer de 2027.
0: Uh-huh.
1: Encara falta molt,
0: 7 de febrer,
1: Víctor,
0: del 2027, eh?
1: 7 de febrer del 2027. Encara falta.
0: Encara falta.
1: Però per què parlem dels Grammy avui?
0: Per què parlem dels Grammy, Maria?
1: Doncs perquè acaben d'anunciar que ampliaran 5 categories més.
0: Opa.
1: Saps quines són?
0: No, ni idea.
1: Doncs millor cançó llatina, millor interpretació de pop asiàtic, millor interpretació d'R&B en duet o grup, millor interpretació vocal de pop tradicional i millor àlbum de folk tradicional. Totes aquestes categories se sumaran a les 95 ja existents. I crida l'atenció la nova categoria de millor cançó llatina, que premia les cançons on l'espanyol predomina, confirmant que aquest idioma està tenint cada vegada més presència en el panorama musical internacional.
0: Ojo, que escalfen aquí.
1: Evidentment, Aitana, clar, és que
0: aquesta
1: no,
0: pau, aquesta pau. Aquesta pau s'estava encantant i ballant.
1: Dissociats.
0: T'ho sí. Completament.
1: Dissociadíssims. Clar, evidentment, no podia faltar Aitana, com també Bad Bunny, perquè, clar, això arriba després de que Bad Bunny fes història a l'última edició dels Grammy en convertir-se en el primer artista en guanyar el premi a millor àlbum de l'any amb un disc íntegrament en espanyol.
0: Però no només Bad Bunny.
1: No només Bad Bunny.
0: També juga molt fort.
1: La nostra estimadíssima veïna, eh?
0: Home, si hem d'apostar, apostem per elles, eh? Per Aitana i Rosalia, que s'emportin els Grammy que facin falta, tu.
1: Sí.
0: Es posen prestigiaries.
1: Doncs també, Víctor, amb aquesta categoria de pop asiàtic també s'està comentant molt, perquè enmig de l'auge del K-pop,
0: cert,
1: doncs també se li està donant molta importància. Per tant, veurem què passa aquest pròxim 7 de febrer. Però el que està clar és que la indústria musical, doncs, cada vegada s'estan ampliant més els gèneres i tenim un munt d'artistes supertalentosos.
0: I segurament, escolta'm, sempre ha sigut bastant focada al món anglosaxó la indústria musical, sobretot els Grammy, i jo crec que estan obrint aquesta mirada per la gran força que està agafant arreu del món la música cantada en altres llengües que no és només l'anglès.
1: I tant. Estan veient el talent local.
0: L'única cosa...
1: Aitana, Rosalia...
0: L'única cosa és el que parlàvem abans fora de micro, que el portuguès queda fora de la categoria de llatina.
1: Això és veritat, que ho hem comentat i no ho acabo d'entendre.
0: Jo tampoc, perquè és una llengua llatina i per tant hauria d'entrar, i més tenint no Portugal només, sinó que tenim Brasil, que parla portuguès, una població de més de 200 milions d'habitants.
1: Amb gèneres increïbles com el funk brasiler, el funk carioca, no?
0: La música popular brasilera, l'MPP.
1: Em sembla molt estrany que aquests gèneres quedin fora.
0: Esclosos completament.
1: Només per la llengua, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Però... Veurem si l'any vinent, 2028, doncs amplien la categoria i afegeixen el portuguès, també.
0: Maria, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Cançó que vam fer per la gira conjunta. Aquí estava Romeo Santos i Pink Floyd, que per ser aviat passant per l'estadi de l'Espanyol, per l'RCD Stadium, amb aquesta gira que va penjar ràpidament el cartell d'entrades exaurides. Anem camí de les 11, anem tancant la paradeta. De seguida per aquí l'Adrià Soler. I a mi només em queda dir-te allò de sigues dolent, però només una mica.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Arriba el cap de setmana, espero que el gaudeixis al màxim i també aquest pic de calor que ens espera, déu-n'hi-do. O sigui que toca hidratar-se, ombra i paciència, paciència, que ja l'estiu el tenim a tocar. Va, ens quedem amb la falda, Mike Towers. Bon dia.

0: Aquí comença el matí dels èxits. Avui que a partir del migdia tindrem una gran notícia que comunicar-vos. De seguida t'ho explicarem tot, com sempre, a la teva ràdio. Bon dia, família!
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins a les dues, al matí dels èxits, en aquest divendres. Acompanyant-vos, com sempre, a la número, amb cançons de seguida de Rihanna, de Sopa de Cabra, de Lana Love You. Però abans de tot plegat, una britànica que ens va deixar flipats amb el seu debut. Ella es deia Lola Young. Això s'anomena Messi. Bon dia, bon divendres. Bon divendres.

0: professor.
1: Aquí estan Sopa de Cabra, la veu de la Su i el món DJ amb aquest camí somnis i promeses. Una remesca molt especial per celebrar els 40 anys del Sopa de Cabra. Per cert, si aquest estiu els vas a veure algun festival, disfruta-ho, perquè tu passaràs de conya.
2: Som més nou. Els 40.
1: És d'aquests concerts que cantes totes les cançons del Sopa, eh? Ara mateix a la ràdio arriba novetat amb La La Love You. És divendres, família, som els 40, tots els èxits.

0: l'agenda del Daddy Yankee. Increïble aquesta sessió. Escolteu, 11:32 del matí. Dir-vos aquesta hora. Atenció, tots els que escolteu la ràdio als 40, la vostra ràdio de referència, que sapigueu que en 30 minuts, es posaran a la venda general les entrades dels premis més importants de la música d'aquest país. Barcelona presenta els 40 Music Awards Santander 2026 i al migdia, les entrades a la venda general.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40. I

el Jou i el seu End of Beginning. Re, en 7 minuts arribarem a les 12 i en 7 minuts, atenció, us comunicarem que les entrades per anar als premis més importants de la música d'aquest país, els 40 Music Awards Santander 2026, es posaran a la venda. Així que atents al migdia aquí a la ràdio.

0: Així mateix, ara mateix, a les 12, aquesta hora, ha arribat el moment. Per tothom, la prevenda exclusiva del Santander va ser un èxit absolut i ara mateix, aquesta hora, a les 12 i un minut en punt, arrenca. Atenció, catalans, catalanes, arrenca la venda general dels 40 Music Awards Santander 2026. Les entrades estan disponibles ja a los40.com i al Corte Inglés. I us ho dic clar, eh? La prevenda va ser un èxit absolut i aquestes volaran igual. Així que afanya't ara mateix per entrar a los40.com i al Corte Inglés per aconseguir les teves entrades. El 20 de novembre, Barcelona, al Palau Sant Jordi, seràs testimoni d'una de les gales més grans i més màgiques de la nostra història. De fet, celebrarem el nostre 60è aniversari i ho farem a Catalunya, ho farem a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Els heu vist a la tele, a les xarxes, i ara us toca viure-ho en directe. Entra ara a los40.com i al Corte Inglés i aconsegueix la teva entrada abans que s'esgotin. Barcelona presenta els 40 Music Awards Santander 2026. El viatge és per tothom i comença ara.
1: Aquí posem els èxits, els 40.
2: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
3: Fueron los días más felices para mí.

0: Mar Montes, així inaugurem el migdia. És que, ja ho veus, serà històric això, eh? 60 aniversari dels 40, que ho celebrarem a Barcelona, al Palau Sant Jordi, els 40 Music Awards Santander 2026. Les entrades, ja ho sabeu, estan a la venda per tothom des de ja mateix a los40.com i al Corte Inglés. Afanya't, no et quedis sense la teva entrada per venir als premis.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: escolteu una cosa, agraïment especial a tots els que vau venir amb la vostra invitació, evidentment, al Palau Robert de Barcelona per disfrutar dels concerts d'un grande com és Imam Adusha i un altre dia enorme com és la Maria Jaume. Els dos concerts, els dos protagonistes dels 40 Pop Clotet i The Fest de l'edició d'aquest 2026. Així que aquí estàvem, amb la millor gent del planeta. I mira, la millor gent del planeta també estarà el 20 de novembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Segurament si entreu ara al Corte Inglés o a los40.com trobareu una cua virtual, perquè les entrades estan volant per als premis de la música d'aquest país.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Falten setmanes, però és que jo estic nerviós, eh? Ja vull que sigui 20 de novembre, al Palau Sant Jordi, amb una gala històrica celebrant el 60 aniversari dels 40, la ràdio musical líder d'aquest país.

aquesta hora sonava per aquí una de les batxates destacades de l'any. I ara, dos reines, dos dones icòniques. Els 40 són sexy. Mentre van volant les entrades dels 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona, ja ho sabeu, al Corte Inglés i a los40.com, entrades a la venda, arriba per aquí Madonna i Sabrina Carpenter.

espectacular aquesta cançó. El Dràcula de Tame Impala i Jenny lideren la llista dels 40. Veurem què passarà demà, si repetiran o no. Demà dissabte ja us sabeu la pregunta i la resposta la té el Toni Aguilar. Demà a partir de les 10 del matí del 40 a l'1 Coca-Cola. Què tal, com estàs? Aquesta hora, la 1 i 3 minuts, acompanyant-vos aquí als 40 amb les entrades a la venda pels Premis de la Música.

0: Bueno, ara fa un moment ho dèiem, eh? Les entrades a la venda general per als 40 Music Awards Santander 2026. Ja ho sabeu, a Barcelona, a Catalunya. Barcelona presentant els 40 Music Awards. Entrades a la venda a los40.com i al Corte Inglés.
1: El so més nou. Els 40.
0: Atenció que estan volant, eh? Aquestes entrades per estar el 20 de novembre al Palau Sant Jordi a Barcelona amb els 40 Music Awards Santander 2026. Ara aquí, a la ràdio, novetat important per al teu divendres, l'última de l'Aire Martínez.

0: Una cançó que ja coneixes, a les portes del cap de setmana, amb una calor que farà pujar el termòmetre encara una miqueta més, eh? Preparem-nos tots i totes per aquesta onada de calor que ja la tenim aquí. Ara, aquí, a la ràdio, us presentem l'última de Lola Índigo, que no ve sola.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquí està Montió de Canàries, Lucho RK. Els dos junts creen aquest El Bachatón de la L. Lola Índigo, que jo sabeu que també ha publicat un altre col·labo amb l'Anna Mena. Té ganes de divertir-se. Dicen

0: enamoradíssims. Acabem amb Lady Gaga i Bruno Mars, aquest Die With A Smile, també a tots els que esteu acabant els col·les, els instituts, a tots els que comenceu vacances avui, sobretot els més petits de la casa, a disfrutar-ho. A la resta de mortals, aquí ens hi trobarem el dilluns, com sempre.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Familia, soy Adrià Soler. Bon cap de semana. Disfruteu-lo.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Esto está buenísimo. ¿De dónde es?
6: Es de Día.
5: ¿En serio?
6: Sí.
5: Muy bien.
6: Hoy, en Día, el helado bombón mini surtido de la marca Día por solo 1,99 el pack de 8. En serio, muy bien. Día.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, el otro día se hizo de ING en mi...
6: ¿400 euros? Wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: Lidl es el número uno en calidad-precio según la valoración de los consumidores. Queso mezcla semicurado cortado por 2,49, ahorras un 19%. Y con Lidl Plus langostinos cocidos por 3,25, ahorras un 14%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
8: ¿Has probado nuestras aceitunas rellenas de Gilda, de jalapeño, de boquerón? ¿Y nuestras aceitunas de sabores de la Alhambra?
9: Claro,
8: si son la española, son nuestras aceitunas.
9: Eso.
3: Es la española, una
8: aceitunas,
3: aceituna,
8: la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
10: En Alcampo, del 19 al 21 de junio, tienes la ración de dorada a 8,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
11: En Alcampo sales ganando.
12: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
13: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Con este test de manchas de tinta voy a evaluar su personalidad. Dígame, ¿qué ve?
15: La portada de mi disco favorito, una entrada para un festival, la portada de antes... ¡Oh! ¡Firmada!
16: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
17: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
18: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: Deixes la teva ciutat per uns dies?
21: No et preocupis.
20: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits.
22: Barcelona, 93.9.
23: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
24: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
23: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
25: BQN pregunta. A la universitat... Vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
0: Aquest estiu, Baricentro va carregat de plans. Participa en els sorteig de Waterwall i guanya entrades dobles o passis de temporada. Descobreix les noves col·leccions de moda d'estiu i celebra el final de curs amb activitats, tallers infantils, premis i sorpreses. Baricentro, pàrquing gratuït, a 10 minuts de Barcelona. Més info a baricentro.es.
1: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
2: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
4: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
6: Mèxic, Estats Units i Canadà.
4: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
9: Cachondeo, riure, animació, en general.
4: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudí.
26: I és gratis, eh?
4: A partir de 5:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
2: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
22: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: És l'Ayer la vida, el Juan Magán amb l'Omar Montes, i ahir jo el que vaig veure va ser dos concerts que m'han encantat. El Clotilde Fes amb els 40, amb el Mama Duixa i la Maria Jaume. I avui al migdia, una grandíssima notícia, i és que ja tenim oberta la venda entrada general als 40 Music Awards Santander del proper 20 de novembre. Afanya't, que les entrades estan volant.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 en aquest divendres, amb aquest inici del cap de setmana. Espero que ja ho estiguis, i si no, que et quedi molt poc. Aquí els èxits no falten. Ara arriba la Leire Martínez amb la seva Cabeza de Ratón.

0: És justament un quart de cinc amb aquest Lash Life de la Zara Larsson i ara m'aniria de gust un suc de pistatxo. Que no, no és pistatxo i de fet no existeix el suc de festuc, o jo no ho tinc entès, però el que sempre es porta en aquesta cançó és molt bon rotllo, molta alegria i molta festuqui. És una de les més virals d'aquest estiu 2026.
1: Els 40... Els 40... Uri Mora.
0: El Marcos, i la pregunta és, tu ja has fet el tren viral amb aquesta cançó a través de xarxes? Com ha anat?

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim.

0: va meravellar tot el món amb el seu Ordinary i no ha parat de fer cançons i de fer èxits. L'Alex Gurren, ara amb aquest nou senzill, el seu Fever Dream, que porta unes quantes setmanes dins la llista dels 40, i ho està petant molt fort, com també ho petarem molt fort el proper 20 de novembre, que ens veiem a tots i a totes als 40 Music Awards Santander des del Palau Sant Jordi de Barcelona, i amb entrades que estan volant. Hem obert l'entrada a les 12 i ja estan, que queden molt poques, afanya't.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Ara anem a la connexió de Granada amb les Canàries, que es porten la Lola Índigo, que a més també aquesta setmana ha publicat nova col·laboració amb l'Anna Mena, però que en aquest cas comparteix amb Lucho Recà aquest Bachatón de la L.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

I jo contigo, tu conmigo, saps quan, oi? El proper 20 de novembre. Sí que queda una miqueta, però és que avui mateix, des de fa unes hores, a les 12 del migdia, hem obert la venda general als 40 Music Awards Santander pel Palau Sant Jordi. Per tant, afanya't, que estan volant. Tindrem una quantitat d'artistes impressionants, per tant, també molt atent a les properes setmanes al nostre Instagram, que és @els40. Mentrestant, arriben els BTS, que han tornat, i ho han tornat de la millor manera. Molt forts, amb cançons com aquest, Swim.

0: Aquesta va ser la resposta del When I Was Your Man, del Bruno Mars, que li va fer la Miley Cyrus amb aquest Flowers, que el que venia a dir és que no cal que et regalin flors i que et tractin com una princesa. La princesa és una tipa especial, que està molt bé, però que l'amor és molt més enllà que tot això. Ens acostem al punt de les 5 de la tarda en aquest divendres. Estem a 8 minutets d'arribar-hi. També arribarà la número de la llista dels 40 d'aquesta setmana, els Let I Love You o Let Sheeran.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Encara que ara volem fer una mica de nostàlgia musical per recordar una cançó que fa uns anys ens va emocionar a tots i a totes. Els The Calling amb el seu Wherever You Will Go.

0: ombra perquè no es toqui el sol tant de cara amb aquesta calor infernal que estem vivint, aquesta pujada de temperatures i aquesta també arribada de l'estiu. Aquí l'estiu sempre el vivim als 40 amb tots els èxits i amb cançons com aquesta de Timmy Palam, Jenny, que és, des de fa una setmana, la número de la llista dels 40.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: També l'estiu és època de bon rotllo, de cançons alegres, i aquesta ho té tot. Els La La Love You, la mitat de la mitat. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Va, som-hi.
2: Tienes

0: I aquí mai us deixarem d'estimar. Ara que passen dos minuts a un quart de sis amb el C Tangana, amb el Niño d'Elche i la húngara, que sempre que et punxo el C Tangana em ve al cap que seria molt bé que tornés amb nou àlbum que ja fa una pila d'anys del seu madrileño. Els que han tornat i ho han fet des de ja fa uns mesos amb nova cançó són ells, els Catarres, i amb una gira que no paren aquest estiu per celebrar cada dia com si fos un diumenge sense drama. Arriba la cançó en català destacada d'aquesta setmana.
1: Els 40.
2: Els 40.
1: Uri Mora.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: I els amants de Stranger Things, sempre que sona aquesta cançó, crec que us treu un somriure. Aquí no estic al vostre vaixell, no he vist mai ni un sol capítol de la sèrie. Un segon dia ho intento, eh? Digue'm tu a veure què et sembla i per què m'hauria d'animar el nostre Instagram, que és @els40. L'Aaron Beginning, del Joe, que a part de ser un dels actors de la sèrie, també té el seu projecte musical amb cançons com aquesta, que ho ha patat moltíssim en aquest 2026. I mira, la cançó és anterior, de fa un parell d'anys. També ho ha patat molt la Lola Tuduri amb Hakuna i en solitari, amb cançons com això que s'anomena Pistoletazo de salida.
1: El so més nou. Els 40. I dam.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40

Com portes aquest divendres? Un dia especial perquè comences el cap de setmana i perquè des de fa unes hores a les 12 hem obert la venda general als 40 Music Awards Santander, que celebrarem el proper 20 de novembre. La festa de la música que aquest any torna a casa, torna al Palau Sant Jordi, torna a Catalunya i celebrant 60 anys de la ràdio musical líder. Allà t'espero, eh?

0: Xavi Fernández, aquí diu que tot canvia, però hi ha coses que no canvien mai, i són aquelles ganes enormes de que arribi el cap de setmana per descansar, i més el darrer cap de setmana abans de l'arribada de l'estiu, encara que ja hi és de forma pràcticament no oficial amb aquestes altes temperatures. Per tant, et recomano molta hidratació, molta piscina, platja, el que vulguis, i molta música, que això sempre ho trobaràs aquí a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora Omple. Trobem també a través de @40 o @uri-mora.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Per què et quedes amb el Karin Herrero cantant i ballant cançons com aquesta de la Lady Gaga, aquest Just Dance. Adéu-siau i molt bon cap de setmana.

als 40. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40.

0: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: Camí de les 9 de la nit i ho fem amb èxits com, per exemple, aquesta de Zoilo i Aitana amb el seu Mon Amour, però també passarà per aquí Charlie Puth o la més nova de La La Love You, que és aquesta que ja comença a sonar aquí. A l'antena dels 40 es diu La Mitat de la Mitat, és la 31 de la setmana, des de la ràdio musical on siguis on vagis, des de la FM i APP. Què tal, com vas?
1: Tienes

0: més importants del panorama mundial i aquesta és una d'elles, Alex Warren amb el seu Fever Dream. És la onzena de la setmana del 41 i se quedes aquí al meu costat, ens acostem camí de les 9 i ho fem amb el més nou, mai millor dit, de Lola Tuduri. Es diu Pistoletazo de Salida. Diu...
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40. I ja...

0: Aquesta és la cançó de Bruno Mars que es diu I Just Might, protagonista dins la nostra fórmula musical número 28 actual de la setmana. Estem a 19, avui és 19 del 6 del 26, estem a divendres amb bones sensacions i bones vibracions, canvi d'aquest punt horari cap a les 10 de la nit amb la cançó d'Anna Mena que es diu Lárgate, amb una lletra molt especial, molt explícita i molt contundent. Si no has escoltat aquesta cançó, arriba en 10 segons. Mira.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Què tal? Soy Anna Mena.
3: Anna Mena.
1: Els 40. Tots els èxits. 40. Tengo un...

0: és el nostre número de la setmana gràcies a les teves votacions. Adel 40 a l'1, Dràcula, Jenny Remix, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical en aquest 19 de juny de 2026. Abraçades enormes d'aquest parla Adrià Ortega fins al punt de les 10, amb ritmes de PL, també de T-Pol, Calvin Harris, Rosalia o James Arthur, entre molts altres artistes que passaran en aquesta propera hora per aquí, desfilant amb els 40.
1: Els 40, Adrià Ortega.

cançó es diu La millor gent del planeta i la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, el programa de les novetats en català, a rima d'aquesta cançó i també de les que tinc preparades i a punt com una de les novetats de The Fall. Aquesta que es diu En unos años, aquesta és la més important de l'artista i que puja una posició des de la 19 fins a la 18 tota aquesta setmana.

0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.